0: Ripollet Ràdio.
1: 91.3 FM.
2: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
3: 91.3
4: Ripollet Ràdio.
5: Som

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. My mind's telling me no. But my body...

que s'ocupa és tota nostra, com si haguéssim pogut opinar mai, com si haguéssim pogut dir no xucleu la nostra suor.

sense pau, ni terra sense sentiments. Ja fa temps que mos invadeixen i mos volen fer passar per dolents.

0: Ràdio, l'emissora municipal.
1: Molt bé, benvinguts a la gravació del que serà el nostre proper disc. No sé, entre tots espero que la fem pujar ben amunt i ben dreta. Moltes gràcies per venir.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.